0: tecnología para proteger mejor.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Baleares.
2: Estar informado.
3: Hoy 29 de junio y con estas altas temperaturas que no cesan, celebramos la festividad de San Pere y San Pau. San Pere es el patrón de los pescadores. Vamos a hablar con Domingo Bonín, que es el presidente de la Federación de la Cofradía de Pescadores. Domingo, bon dia i molt d'anys.
4: Bon dia i gràcies. Avui és la nostra festa.
3: Exacte.
4: Bueno, tenim de les 16 confraries, n'hi ha 4 que celebren Sant Pere,
3: sí,
4: i 12 que celebren la Verge del Carme. Sóller, Pollença, Alcúdia i Palma. La diferència és que Sóller, Pollença i Alcúdia, de qualque manera, no, la realitat és que coincideixen amb les festes patronals i és bàsicament l'Ajuntament que convoca o fa el programa i tira endavant en les festes. Lo qual, això és una reminiscència del passat, de quan Pollença, Esport de Sóller o Esport d'Alcúdia, en aquest cas, eren nuclis eminentment de pescadors.
3: Sí, sí.
4: Ja, quan celebram Sant Pere o la Verge del Carme, la gent ha de tenir clar que són festes que venen dels inicis d'aquest nucli. Palma és diferent, perquè no arribem ni a barriada. Tenim col·laboració de l'Ajuntament, però organitzant nosaltres. És cert que les quatre confraries s'organitzen misses, per exemple, nosaltres a Palma dissabte, que vàrem fer la processó marítima, vàrem fer una missa de campanya, però és avui quan és el dia gran i fèiem l'ofici major a Santa Creu.
3: Sí.
4: El mateix passa a Soia, Port de Pollença i Alcúdia. Molt emotiva, molt entranyable. És un dia per deixar els problemes a mig de la mà, de passar-ho bé, dia d'honorar en els que no hi són, perquè gràcies a aquesta gent nosaltres estem ara aquí on som, de tristeses, d'alegries, de rialles i qualque llàgrima d'emoció, però és un dia per passar-ho bé i estar en tranquil·litat i oblidar-nos de Brussel·les.
3: És que t'anava a demanar que vosaltres heu de lluitar contra moltes coses, no tan sols contra la mà i la naturalesa, sinó també contra Brussel·les, en aquest cas, no? Però, bueno, com estan les coses? En poden parlar o no?
4: Sí, bueno, Brussel·les que està tan en fora geogràficament, però està tan a prop, perquè quan puguis una barca totes Brussel·les, seguim tenint reglaments comunitaris que no s'afecten directament, anant capejant aquest temporal de reglament de la manera millor possible, seguim tenint limitacions que ens afecten a les empreses, el funcionament de les empreses, la rentabilitat d'aquestes empreses. Ho duim de la manera millor possible en base a menys benefici. El gasòleo no acaba de posar-se a puesto. No tenim la punta d'1,4 que varen tenir fa relativament poc temps, però encara no s'ha posat a nivell de gener, però saps la nostra vida.
3: Ja.
4: Tenim els mateixos problemes que ens hi ven, que passa que ens estiu, pues, bon temps, la gent pesca, el mal temps queda a un racó. No, una frase molt nostrada que diu que ens estiu tot a cuca i viu.
3: Sí, és veritat.
4: Pues lo mateix mos passa en altres. Llavors arriba un civen, els mateixos problemes i les emprenyadures, perdona l'expressió, són monumentals.
3: Ja, ja. Bueno, com està el sector ara mateix? Hi ha suficients llocs de feina coberts? Vos falten empleats? Com teniu el sector?
4: Jo sempre dic que nosaltres, el nostre sector, diríem que molt d'àxid. És evident que no puc parlar, no puc xerrar en nom de tots, però si immensa majoria de la gent en base a molt d'esforç i sacrifici, pues les empreses estan, diguéssim, dins una rentabilitat més que acceptable, tenint en compte que és esforç, sacrifici, i que si no tinguessin tanta normativa comunitària, segurament la nostra vida seria més fàcil. Què passa? Que tu li dius a segon quina gent que ja no va de fer les feines manuals, ja no són tan atractives com era, sigui, tenim bàsicament la mateixa problemàtica general de que les feines que has de posar les mans, les manuals, no són atractives. Forners, ferrers, fusters, pallesos, naltros, això no acaba d'enganxar. Si a més te trobes amb aquesta inestabilitat derivada de la normativa, que no saps tu si podràs fer 150 jornades l'any que ve, o 160 o 140, i que has d'entrar i sortir d'esparo segons la temporada i segons el que te dicti Brussel·les, això no ajuda.
0: Yeah.
4: És una feina espectacular, és preciosa. T'ho dic jo, que he estat 40 anys amb mi de la mà. Que això a lo millor no va, no enganxa, pues probablement sí, però la vida que tenim no és una feina, és un ofici.
0: És un ofici, clar.
4: És una manera de viure en contacte amb la natura. Però en canvi llavors es pensa que els joves que se van a fer la Sierra Tramuntana en 24 hores a machacar-se i no troben atractiu viure en la natura, amb dit de la mà, en si vent, fred, pluja, el hombre contra los elementos,
0: yeah.
4: Que diria que aquel poeta o aquel escritor, la lucha del hombre contra los elementos,
0: sí,
4: y la naturaleza,
0: sí,
4: pues,
0: sí.
4: Això són nosaltres. És molt romàntic el que estic dient, però és el que...
0: Però és la realitat.
4: El que me sent.
3: Domingo, aquestes altes temperatures... Se m'ocorreix demanar-te, aquestes onades de calor que tenim ara, que estem ara immersos en aquestes temperatures tan altes, això afecta les captures?
4: Bueno, nosaltres partim d'una base, i és que 260 barques, 460 pescadors, que és la nostra realitat, el nivell d'esforç que fem és ridícul en comparació.